0: Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.
1: Tu es parfait exactement comme tu es. Il se calanche au poussissé. You're perfect just the way you are. Tu eres perfecto exactamente como tu eres.